0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. Principio de acuerdo entre el Govern y los docentes de Cataluña para mejorar las condiciones laborales del profesorado. Pacto respaldado por la mayoría de las organizaciones sindicales, excepto la CGT, que contempla una subida salarial progresiva de unos 400 euros mensuales hasta 2029. Cantidad que podría alcanzar los 600 euros al sumar las mejoras retributivas de ámbito estatal. Dani González.
2: Sí, esta pasada noche se ha alcanzado ese preacuerdo. Ahí le ha hecho referencia la portavoz de USTEC, Yolanda Segura.
3: Hem passat en matèria salarial doncs de 200 euros que recollia l'acord.
2: Hablaba Segura de ese incremento salarial, dice que es fruto de meses de movilizaciones y huelgas del colectivo docente. Ahora el sindicato va a someter el texto a consulta entre sus afiliados para decidir si lo ratifica. Y de momento las huelgas previstas para la próxima semana no han sido desconvocadas, aunque los sindicatos también van a estudiar esa posibilidad en los próximos días. Por cierto, en el marco de las protestas educativas en la Comunidad Valenciana, los sindicatos tienen previsto retomar esas negociaciones mañana domingo por la tarde.
0: Gracias, Dani. Y en clave política, el Partido Nacionalista Vasco reitera que no está negociando con ningún partido ninguna clase de moción de censura. Lo ha asegurado esta mañana en Parlamento, en Radio 5, la portavoz de los Jetzales en el Congreso, Maribel Vaquero.
4: No estamos hablando ni estamos negociando con ningún partido político ninguna moción de censura. Eso, ni finalista ni no finalista.
0: Asegura que el hecho de que en Euskadi el PNV gobierne con los socialistas vascos no es el obstáculo para que su formación apoye o no una posible moción de censura. Son, dice, dos ámbitos completamente diferentes y afea al Partido Popular que les responsabilice de dar continuidad al gobierno de Sánchez.
4: El Partido Popular tiene la habilidad de hacer amigos y de culpar a los demás de sus propias responsabilidades. Es decir, no está él para dar lecciones ante casos de corrupción a nadie.
0: Vaquero considera que la legislatura está acabada e insiste en que hay que convocar elecciones ya. Además, considera que el argumento del Partido Socialista de que se están utilizando métodos no democráticos para tratar de acabar con el gobierno no es la mejor manera de atajar la polémica.
4: Al toro hay que agarrarle por los cuernos y hay que mirar a la realidad y mirarla de cara. Nosotros decíamos que el emperador iba casi desnudo, ¿no? Pues el emperador está desnudo en estos momentos y lo que vemos es que la legislatura está agotada.
0: Consultar con la ciudadanía, dice Vaquero, puede servir para frenar el descrédito que, asegura, están sufriendo las instituciones y la política. Una desafección considera que es precisamente lo que alimenta a Vox. 7 personas han resultado heridas esta pasada madrugada tras una colisión entre 2 turismos y un VTC en Humanes, en Madrid. 2 de ellas han sido trasladadas al hospital 12 de octubre, una como trauma grave, otras 3 al hospital Puerta de Hierro como traumas potenciales y las 2 últimas al hospital de Fuenlabrada con trauma de carácter leve. Hasta el lugar se han movilizado, además de los servicios sanitarios, la Guardia Civil, que investiga las circunstancias del accidente. Luis Seoane es el supervisor de los servicios de urgencia del 112.
5: A las 12 y cuarto de esta madrugada entra una llamada en el 112 por un accidente de tráfico en la M419 en el término municipal de Humanes de Madrid. Al punto se dirigen varios recursos de soporte vital avanzado y soporte vital básico del SUMO 112. En total son atendidos 7 pacientes.
0: En el exterior, el ejército israelí ha emitido esta mañana nuevas órdenes de evacuación para 7 aldeas en el sur del Líbano. En las últimas horas, 11 libaneses han muerto por bombardeos en la región de Tiro. Javier Jiménez.
6: Se suman a las más de 3.300 personas muertas y 10.000 heridas desde que se iniciaran las hostilidades entre los países vecinos. Israel continúa tomando territorio al sur del Líbano, cruzando el río Litani entre 5 y 30 kilómetros de la frontera. Todo ello pese al alto el fuego anunciado por Washington el 17 de abril y los contactos que este viernes han mantenido delegaciones de ambos países.
0: Y Oriente Próximo continúa sin acuerdo. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha destacado el compromiso y la paciencia de Donald Trump en las negociaciones con Teherán.
6: Y ha advertido que su país puede volver a atacar en cualquier momento. Dice, no dudará en tomar esa vía para garantizar que Irán no consiga el arma nuclear. En ese sentido, Washington vuelve a presionar a los socios europeos para que eleven su gasto en defensa por encima del 3,5% del PIB, al tiempo que pone como ejemplo países como Corea del Sur, Japón o Filipinas.
0: Y hoy, segundo día de la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro. Desde las 10:30 de la mañana y hasta las 9 de la noche, los lectores podrán recorrer más de 350 casetas y encontrarse con algunos de sus autores preferidos. Esto es todo por nuestra parte. Tienen más información en esta sintonía y siempre en rtve.es.
1: Radio 5. Cataluña.
7: Bon dia. Acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris del sector. Els docents acabaran cobrant 600 euros més al mes en 4 anys, sumant l'increment de la Generalitat i el de l'administració central. La CGT i altres sindicats minoritaris s'han aixecat de la taula de negociacions. De seguida ampliem les dades. Abans, la informació meteorològica, continua la calor, però ja sense les temperatures extremes de les últimes hores. Emet, Noelia García.
8: Bon dia. Avui dissabte a Catalunya baixen les temperatures, però es mantenen en valors càlids. Màximes de 36 graus a Lleida, 33 a Girona, 28 graus a Tarragona i 27 graus a Barcelona. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser localment forts amb calamarsa i ventades. El diumenge baixaran lleugerament les temperatures i continuarà el temps més estable i amb sol. És una informació d'AEMET.
7: I atenció, perquè una incidència a la línia R3 de Rodalies manté interromput el servei ferroviari entre les estacions de la Garriga i Figaró. Els sindicats majoritaris de l'educació i el govern han arribat a un acord després d'una setmana d'intenses reunions i la jornada maratoniana d'aquest divendres. Té tots els detalls la Míriam Andreu.
9: Finalment, la USTEC, professors de secundària i el Departament d'Educació han arribat a un consens. Entre les millores que recull el text, s'inclou un complement singular per a tots els docents de 170 euros 50 més que dijous, que s'afegiria a l'augment del complement específic ja pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
10: Arriben en aquest sentit durant els propers 4 anys en un increment del sou i salari dels docents dels 400 euros. Si sumem els increments estatals, això significa a arribar a la quantia de 600 euros mensuals al final del període.
9: D'altra banda, entre altres propostes, es recull la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària o el reforç de les plantilles a l'escola inclusiva. Ignasi Fernández, professors de secundària, i Yolanda Segura, USTEC.
11: A partir de l'any que ve ja comença la convocatòria i el 2028 ja tindrem 2.500 companys de secundària que seran catedràtics.
12: En matèria d'inclusiva, hem passat de tenir 200 dotacions que contemplava l'acord del mes de març a incrementar-me fins a gairebé 6.500 dotacions.
9: Sindicats i departament es mostren contents, però recordem que es tracta d'un preacord que el col·lectiu haurà d'avalar a través d'una consulta.
7: Gràcies, Míriam. Més coses. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per poder accedir a un préstec d'emancipació, és a dir, ajudes per poder accedir a un habitatge. La mesura entra en vigor aquest dilluns, Lorena Enns.
13: Bon dia. Si serà a partir de dilluns quan totes aquelles persones que tinguin entre 18 i ara fins a 40 anys inclosos podran demanar aquest préstec que atorga la Generalitat a través de l'Institut Català de Finances. Una línia de finançament públic que permet cobrir fins al 20% del valor de compra d'un habitatge. Un programa d'èxit, assegura el president de la Generalitat, que situa Catalunya al capdavant d'Espanya en polítiques d'habitatge. Salvador Illa.
14: Que té èxit, doncs hi ha gent que, escolta, doncs allarguem-ho fins a 40 anys, que puguin accedir a aquest préstec que té un topall, em sembla, de 50.000 euros i que el pagues al cap de 30 anys a interès zero.
13: Un any després de la posada en marxa d'aquest programa s'hi han pogut acollir prop de 1.700 persones. La mitjana són préstecs de 36.000 euros a joves de 29 anys per habitatges que costen 190.000 euros. Entre els requisits per demanar-lo està empadronat a Catalunya i que l'habitatge pel qual es sol·licita aquest préstec sigui el primer i destinat a residència habitual. L'habitatge finançat passarà automàticament a estar qualificat com a habitatge de protecció oficial amb caràcter permanent.
7: A un any de les eleccions municipals, Junts celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Entre les incògnites, qui serà el cap de cartell a l'Ajuntament de Barcelona? Es decidirà en unes primàries. Serena García, bon dia.
15: Amb tres candidats confirmats, bon dia. La secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, competirà amb el cap a l'Ajuntament, Jordi Martí, Dufí de l'exalcalde Trias, i la diputada al Congrés, Pilar Calvo, presidenta del Consell Nacional de Junts, pel cap de cartell a Barcelona. Quan fins dijous vinent encara es poden sumar més aspirants. Junts volia lluir candidat al cap i casal avui a Vilafranca del Penedès i evitar el desgast intern. Però el pols de Martí a Puigdemont i el pas enrere del portaveu Josep Rius ha avivat el duel entre el sector convergent que pressiona per recuperar l'herència de l'espai i Waterloo. Dilluns la direcció activarà la Comissió Municipal Territorial i de moment Freixa, Martí i Calvo s'hauran de fer amb el 20% mínim dels avals de la militància que votarà el 21 de juny. Amb situació similar a Tarragona, on el cap del grup Jordi Cendra també pot afrontar primàries per sumar-se com a alcaldable a les exconselleres Gemma Geis i Violant Cervera per Girona i Lleida.
7: I enmig de la tempesta política provocada pel cas Zapatero, els socis de govern del PSOE, Sumar, celebren avui un acte polític a Barcelona amb la presència de tres ministres, Ernest Urtasun, Pablo Bustindoy i Mònica García. Els Mossos blinden l'Hospitalet de Llobregat, la segona ciutat de Catalunya, amb un pla específic davant l'increment de delictes com ara els robatoris violents perpetrats per multireincidents. Sergi Bassoles.
16: Un pla de xoc al bastió que arriba atès l'augment sostingut dels fets delictius a la ciutat. Mentre Barcelona ha baixat un 6% al conjunt de delictes a l'Hospitalet de Llobregat, l'any passat va créixer per sobre del 10%, superant els 23.000 fets delictius. A tall d'exemple, els robatoris violents es van disparar prop d'un 6%, arribant als 2.500, la majoria a la via pública. Intendent Miquel Hueso, en declaracions a Ràdio 4.
17: En comparació amb la resta del territori de Catalunya, l'increment de fets en aquesta EP ha sigut d'un 10%. I l'increment patrimonial té un pes important en aquest increment. Per això creem un pla de xoc que el que es busca és que sigui un pla intensiu, un pla en continuïtat i un pla d'impacte amb resultat.
16: Un pla al bastió que mobilitza efectius de paisà, de seguretat ciutadana, d'investigació criminal, així com d'ordre públic, entre d'altres unitats dels Mossos.
7: Aquest cap de setmana, Santa Susana acull un festival de música i de tendència neonazi, el Caos in the Sun. Un encontre que ha generat friccions polítiques. Mentre els grups de l'oposició reclamen la seva prohibició per enaltiment del feixisme, l'alcalde del municipi defensa que no el pot vetar perquè se celebra en una finca privada. Laura Zurriaga.
18: L'alcalde Juntaire assenyala que no existeix un marc legal per prohibir una festa privada si no s'altera l'ordre públic. Joan Campolí ha rebutjat la proposta de l'oposició que reclamava reformar amb urgència l'ordenança municipal. Des de la CUP denuncien que l'espai no disposa de llicència i que les bandes consoliden discursos d'odi. Després d'entrar diverses instàncies sense resposta al consistori, l'agrupació ha registrat dues denúncies per aturar la trobada. Una als Mossos d'Esquadra, l'altra al Departament d'Interior de la Generalitat. Dani Cornellà, diputat copaire al Parlament, en declaracions a Ràdio 4.
19: Concerts que criden consignes racistes, feixistes, franquistes, es poden agafar a qualsevol llei, a les competències municipals que permet la llei dels espectacles públics, i si no pots agafar la llei pròpia de memòria democràtica que estableix que s'ha de prohibir directament qualsevol acte d'enaltiment del franquisme i del feixisme. Per tant, nosaltres el que esperàvem és que alguna administració actuï i aturi aquesta barbaritat.
18: La trobada aglutina bandes nacionals i internacionals d'extrema dreta. Segons l'alcalde de Santa Susana, en 4 anys de festival no s'han produït aldarulls, una versió que xoca amb la de l'alcalde de Calella.
7: I avui és el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, una malaltia neurodegenerativa crònica i sense cura que afecta principalment dones, amb una incidència del 70%. El diagnòstic arriba entre els 20 i els 40 anys, en ple desenvolupament vital. Maria Gómez.
20: La Laura Suau era mare de dues criatures quan li va arribar el diagnòstic d'esclerosi múltiple. Era el 2012 i tenia 38 anys. La malaltia, més que canviar-la, diu, l'ha obligat a adaptar-se.
21: Segueixo treballant d'arqueòloga, o sigui, en el meu camp professional. He seguit fent de mare amb tot el que això comporta. Ara tinc dos adolescents i déu-n'hi-do la feina que donen. I no he canviat gaires coses, la veritat. O sigui, he intentat que la malaltia no em canvi.
20: Pateix esclerosi múltiple primària progressiva. Més que brots, acumula el deteriorament de la malaltia i altres patologies. En el seu cas, mobilitat reduïda. Ha passat per diverses fases, el dol, l'acceptació, i ha après a escoltar el seu cos. Reconeix que la informació és vital per poder prendre decisions al llarg de les diferents fases de la malaltia.
22: De totes les mujeres que habiten en mi,
2: juro que hay algunas que yo ni conozco.
7: Vanessa Martín, Queralt Lahoz, Zolia Kali són algunes de les veus que participen a la cinquena edició del Festival Teta de Tarragona, que va començar ahir divendres i continua avui al Camp de Mar amb el denominador comú del feminisme i sota el lema Més veus, més ritme, més futur. Els concerts es fan a l'Auditori del Camp de Mar, mentre que als jardins hi ha sessions de DJ i un concert de la banda tarragonina Les que faltaven aquesta nit.

0: caído la bandera, pues lo decía todo. Y bueno, intentaremos también pues acercarnos a ver cómo podemos enterarnos de detalles de esta anécdota o incidente, mejor, que de ninguna manera ha deslucido el Día de las Fuerzas Armadas, eso que quede claro.
1: No, en absoluto.
0: Que la gente que está ahí en Samil, muchos ni se habrán enterado. Bueno. O sea, porque están lejos y no lo ven, y entonces ellos lo que van a es a ver el desfile, acercarse a los reyes, pero bueno, ya veremos ahora a ver qué explicaciones se dan.
2: Bueno, no sé si está Óscar escuchándonos o ya.
3: ¿Sí?
2: Sí, Óscar. Bueno, otra vez los inhibidores. ¿Qué tal? A ver, cuéntanos. No tenemos suerte. No, le iba a preguntar por el lugar donde se ha celebrado este desfile, que es un lugar, bueno, maravilloso, privilegiado, la playa de Samil, esta avenida de Samil. Lástima el tiempo, que no hemos podido ver, comandante, ese desfile aéreo. Pero bueno.
4: Sí, pero la seguridad, como decíamos, manda.
1: Ahora vemos, ¿no?, cómo están charlando.
0: Se está comentando, obviamente, el incidente de la bandera, el rey, la reina, que por supuesto también está dando su opinión, la ministra de Defensa, el GEMAT, bueno, pues obviamente va a ser el tema de conversación. O sea, también vemos al jefe de la Casa de Su Majestad el Rey con el jefe de protocolo, que ambos dos son, además, uno diplomático, diplomáticos y militares, estarán comentando también ese asunto. Pero vemos a la reina, en concreto, con su pasado periodístico, interrogando al GEMAT, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, que es el máximo responsable en este caso, digamos, del desfile. Veníamos preguntando.
2: Sí. Comandante, está despidiendo el rey. ¿A quién despide concretamente? Aparte de las autoridades civiles y a los ministros y presidentes, al presidente autonómico, ¿a quién está despidiendo?
4: Los responsables de... Son los jefes, los cuadros de mando de mayor entidad que desfilan en el Día de las Fuerzas Armadas, que tras su paso por la Tribuna Real abandonan el desfile y pasan este acotado para recibir, en este caso, seguro, la enhorabuena por la ejecución del desfile.
1: Vemos ahí ese mono azul de la formación Mirlo, puede ser, comandante, que se han quedado con las ganas de poder hacer su pasada, pero ese mono azul de piloto yo creo que es de la formación Mirlo. O de la patrulla acrobática paracaidista del ejército del aire.
4: Tendría que ver el escudo, pero yo casi confirmaría que es de la papea. Tendría que ver el escudo, que lo tenemos justo al otro lado.
2: Es el mono de paracaidismo.
1: Así es, porque al lado sí que vemos el mono verde de los pilotos. Que bueno, no han podido formar parte, pero sí que de toda esa previa, de esa previa preparación, sí que han estado muy presentes, y también los reyes también han querido saludarles.
0: Puede que el del mono azul fuera el que iba a
2: sargento García Matanza.
0: Con la bandera.
4: Llevaba divisas de capitán, entonces debe ser parte de la unidad, bueno, pero no uno de los...
2: Estamos terminando, nos quedan unos segundos. Quiero agradecer, por supuesto, a Óscar González, que a pesar de los problemas ha estado allí intentándolo en la avenida de Samil, por supuesto a Lucía Yeste, que ahora, a partir de ahora, pues va a intentar enterarse de algo más de lo que ocurrió, de la anécdota del desfile, de esa caída de la bandera al intentar ser arriada. También de nuestra compañera responsable de la información de defensa aquí en Radio Nacional de España, de Mar Lupión. Muchas gracias, Mar.
1: Un placer, Carlos.
2: Y por supuesto al comandante Bernal, que nos ha acompañado, que nos ha dado pues una lección de lo que es informar en este tipo de desfiles. Muchísimas gracias y enhorabuena por todo lo que sabe, comandante.
4: A vosotros por darnos voz.
2: Pues nada, aquí lo dejamos. Vamos a continuar en Radio 5 con la información territorial a partir de este momento. Un saludo.
5: Són dos quarts de dues. Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
3: Bon dia. Després de setmanes de negociacions intenses, d'estires i arronses i una jornada maratoniana aquest divendres, el Departament d'Educació i el sindicat Xambaga arribaven a nit a un acord que ha de tornar la pau al sector i que han de ratificar ara els docents. Segons l'acord, acabaran cobrant 600 euros més al mes en 4 anys, sumant l'increment de la Generalitat i el de l'Administració Central per a tots els funcionaris. Unes condicions que no satisfan tot el sindicat. La CGT i dos més s'han aixecat a la taula de negociacions. A l'espera, doncs, de si s'avala l'acord i es desconvoquen les vagues previstes. Sentim Yolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari USTEC en declaracions a Ràdio 4 i la valoració del president de la Generalitat.
6: Aquest alto el foc de fer aquesta parada sense haver d'estar amb les mobilitzacions, no sé, aquesta seria una opció o no, o les mantenim. Pensem que era responsable aquest canvi d'actitud i poder entrar en matèria.
7: És un preacord històric. Deixin-me agrair als sindicats que van signat i als representants, a la consellera d'Educació i als membres del Departament d'Educació que han estat treballant aquests dies, doncs agraïs la feina que han fet i sobretot la voluntat, l'actitud de diàleg que han tingut per assolir aquest preacord històric, que és un primer pas. I ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu.
3: Continua la calor, però ja sense les temperatures extremes de les últimes hores, en què els termòmetres s'han fregat els 40 graus en els bons indrets, impropi d'un mes de maig que s'acomiadarà amb temperatures rècord. Molta precaució amb els incendis forestals, també amb els riscos sobre la salut. Previsió meteorològica a Emet Noelia García.
8: Continuarem amb temperatures càlides. Avui màximes de 36 graus a Lleida, 33 a Girona, 28 a Tarragona i 27 graus a Barcelona. Demà diumenge baixaran lleugerament. Aquesta tarda sol i cel poc ennuvolat, però al Pirineu no es descarten ruixats amb tempestes i possible calamarsa. És una informació d'AEMET.
3: I fem una ullada també al trànsit. Servei català, Roger Serra.
9: Hola, bona tarda. Encara parlem d'aturades en algunes vies. Per exemple, el tram nord de l'autopista AP7 encara presenta un tram de lentitud i aturades d'uns 9 quilòmetres entre Parets i la Roca del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, aquest tram nord de l'AP7 encara força carregat en aquesta zona del Vallès, com us dèiem, en sentit nord, en sentit Girona. També hi va de carregada l'autopista del Maresme, la C32. Bàsicament parlem de molta lentitud, aturades intermitents en diversos trams, entre Tallà, Vilassar de Dalt, més endavant entre Cabrera, Mataró. Per tant, l'autopista del Maresme encara presenta volum de trànsit en sentit nord, en sentit Girona. I, de fet, en aquesta zona, la C60, amb aturades de més de 3 quilòmetres a Argentona, en sentit Mataró, precisament per enllaçar amb l'autopista C32. Acabem amb la C58, que no fa net d'entrada a Barcelona i encara presenta aturades de més de 3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Gràcies. Amb l'Albert Bacàs als comandaments tècnics, el Santi Garcia contra el central, comencem.
5: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
3: Principi d'acord entre educació i sindicats. Després de setmanes d'intenses negociacions, es recullen algunes de les demandes del sector, com ara l'increment salarial i també del nombre de professionals. El govern titlla el text d'històric, compta amb el vistiplau d'USTEC i altres sindicats, com els professors de secundària, però la CGT i altres centrals sindicals han abandonat la taula de negociacions. Laura Zurriaga, bona tarda.
10: Bona tarda. El president de la Generalitat, Salvador Illa, treu pit i agraeix els esforços tant al departament com als sindicats.
7: Per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu.
10: La nova proposta contempla un complement d'uns 170 euros que sumaria 600 mensuals addicionals en 4 anys. En aquest període, la plantilla del professorat inclusiu s'incrementaria en 6.000 professionals. Des de l'USTEC parlen de salt qualitatiu, però adverteixen que es tracta d'un acord de mínims, posicionament que comparteix professors de secundària, sindicat que posa l'èmfasi en les 5.000 noves càtedres que contempla aquest preacord. Yolanda Segura, USTEC, en declaracions a Ràdio 4, Ignasi Fernández, professors de secundària.
6: Per nosaltres això són els mínims assolits, els mínims que podem assolir ara com ara, però, per exemple, pel que fa a la inclusiva i plantilles, que hem aconseguit passar de 400 dotacions que incorporava l'acord del març, hem passat a 6.413 noves dotacions. Això és un salt considerable, però és un mínim garantit que caldrà desplegar i millorar els centres.
10: Reunió aquesta tarda entre els sindicats per decidir quan s'inicia la consulta que haurà de ratificar l'acord. Sobre la taula, aixeca o no el calendari d'aturades.
3: I enmig de la tempesta política provocada pel cas Zapatero, els socis de govern del PSOE i Sumar celebren avui un acte polític a Barcelona amb la presència de tres ministres. Ernest Urtasun, un dels comuns, Pablo Bustindó i d'Izquierda Unida, i Mònica García, de Más Madrid, així com el coordinador d'Izquierda Unida, Antonio Maillo, i la de Sumar, Lara Hernández. Els socis de Pedro Sánchez admeten que hi ha una operació orquestrada per acabar amb el govern, però això no és cap excusa, diuen, per tolerar determinats comportaments. Reclamen explicacions al PSOE i asseguren que la corrupció zero existeix. Posen com a exemple l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Seguint l'acte, el Joaquín Calvente, endavant.
11: Sí, amb el nom d'un pas endavant s'han ajuntat aquí diversos partits de l'esquerra a l'esquerra del PSOE. Han agitat la por a la dreta i l'extrema dreta adverteixen de la situació d'emergència democràtica per instar a la unitat de les forces esquerranes. Asseguren que seguiran a dins del govern de coalició per impulsar polítiques socials, que portaran de nou el decret de la pròrroga dels lloguers al Congrés, i diuen que és precisament això, l'impuls de polítiques socials, el que volen evitar les dretes, i que per això hi ha una operació d'enderrocament del govern, però adverteixen al PSOE. Escoltem a Ernest Urtasun.
12: Y hoy se lo queremos decir al Partido Socialista. Las informaciones que aparecen son graves, merecen una respuesta y merecen actuaciones contundentes. El presidente del gobierno va a comparecer, lo hemos pedido y es un primer paso, pero hay que asumir responsabilidades. Hay que dar la cara, hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista de este país.
11: I davant un possible sentiment de resignació o desmobilització en l'electorat de l'esquerra, asseguren que sí que existeix una esquerra neta i coherent, que són els que representen, diuen, ells mateixos.
3: Gràcies, Joaquín. Hi ha un any de les eleccions municipals. Junts celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Entre les incògnites, qui serà el cap de cartell a l'Ajuntament de Barcelona, que es decidirà en unes primàries. En el seu discurs, el secretari general de la formació, Jordi Turull, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, d'interessar-se només per salvar Pedro Sánchez i el PSOE enmig de les acusacions de corrupció.
13: Tenim un govern de la Generalitat més pendent de com pot ajudar a Pedro Sánchez que segueixi. És la seva obsessió, el govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP.
3: Doncs el president de la Generalitat tindrà dijous els seus primers pressupostos i podrà apuntalar la legislatura si no surten més ensurts. Malgrat els entrebancs judicials que tenallen el president del govern Pedro Sánchez i el seu entorn, els socialistes catalans són partidaris d'esgotar la legislatura. Helena García.
14: Sí, Sánchez no afluixa. Bona tarda. I ja l'apuntala en la continuïtat de la legislatura. El PSC assegura que no hi ha alternativa davant d'una eventual majoria de PP i Vox. Denuncia una conspiració per destruir Sánchez i el govern de coalició i prevé els partits de la majoria de la investidura. El president al Parlament, Ferran Pedret, en un avançament al programa Faristols de Ràdio 4.
15: Cada BOE publicat és una conquesta pels treballadors i treballadores del país.
14: Pedret assenyala directament a la dreta política, financera, econòmica, mediàtica i judicial rere la taranyina de causes que assetja Sánchez i toca sometent.
15: Passi el que passi, el projecte socialista és un projecte col·lectiu que ve des de fa més de 150 anys i que no s'aturarà encara que aquests que estan de cacera es cobrin unes quantes preses. No acabaran amb nosaltres.
14: Altra cosa és, si en la resistència numantina Sánchez encaixarà la urgència de la majoria perquè avanci les eleccions, amb la possibilitat d'un superdiu diumenge al maig del 27, on conflueixin municipals i generals que més d'un senadrí vol evitar. Quan les causes judicials van per llarg i Sánchez té la clau. De moment el president s'explicarà al Congrés després que declari Zapatero.
3: Doncs amb la vista posada en les pròximes cites electorals i en la situació política, Òmnium Cultural reelegeix Xavier Antic com a president i renova parcialment la Junta. Els objectius de l'entitat, però, es mantenen intactes, potenciar la cultura catalana i cohesionar la Catalunya diversa dels 8 milions.
16: Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
5: Edició cap de setmana.
3: Parlem ara de l'esclerosi múltiple, una malaltia neurològica i autoimmune, una malaltia crònica que de moment no té cura i afecta sobretot les dones. Els afecta el seu desenvolupament professional i personal, per exemple, la decisió de ser mares. I reflexionem avui que és el Dia Mundial d'aquesta malaltia, Maria Gómez.
17: Un estudi liderat per investigadors del CEMCAT, el Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, ubicat a l'Hospital Vall d'Hebron, alerta de la manca d'informació que tenen les pacients envers la maternitat i com la malaltia influeix en les seves decisions. 6 de cada 10 dones de les 200 enquestades admeten que l'embaràs l'havien planificat en funció de l'esclerosi. Aquest informe vol combatre la desinformació existent. Miguel Ángel Robles, infermer i un dels investigadors principals.
18: La ciència ha avanzado enormemente. El reto está en conseguir que ese conocimiento llegue a las personas que lo necesitan, cuando lo necesitan y de una forma adecuada para que sean capaces de comprenderlo y utilizarlo a la hora de tomar decisiones. La maternidad no debe estar condicionada en ningún caso por mitos o por información errónea.
17: El 2012, la Laura Suau va ser diagnosticada amb esclerosi múltiple primària progressiva. Tenia 38 anys, dues criatures i era arqueòloga sobre el terreny. La malaltia, més que canviar-la, ens diu, l'ha obligat a adaptar-se.
19: Segueixo treballant, he seguit fent de mare amb tot el que això comporta. Ara tinc dos adolescents i Déu-n'hi-do la feina que donen. He intentat que la malaltia no em canviï.
17: Ha passat per diverses fases, el dol, l'acceptació i ha après a escoltar el seu cos. Recorda que la informació és vital per poder tenir totes les eines a l'hora de prendre decisions relacionades amb la malaltia.
3: Més de 100.000 missatges racistes a la xarxa s'ha detectat al Ministeri d'Inclusió només el primer trimestre de l'any. El que comença a internet, denuncia la taula del tercer sector social, causa un retrocés de drets reals a les víctimes. D'altra banda, un de cada dos joves espanyols ha estat víctima d'odi digital. Mentre el govern central busca posar límit a aquest odi a la línia, els experts assenyalen els reptes. Laura Zurriaga.
10: Els missatges racistes concentren el 85% dels discursos hostils en línia. Se'n detecten 1.100 diaris a l'Estat. Sarai Fernández, coprotagonista de la campanya És odi, atura'l, del tercer sector social de Catalunya i víctima.
20: Se't pot amagar darrere cuentes falses dient discursos clarament racistes, antigitanos, coses que es poden llegir com ojalá venga Hitler y extermine aquesta raça, s'han de matar entre ells...
10: L'impacte, assenyala la Sarai, es tradueix en dificultats per accedir a un habitatge o una feina. L'altre grup, Diana, són els joves. La meitat d'espanyols d'entre 15 i 29 anys ha patit odi a internet, una etapa especialment vulnerable perquè estan formant la seva identitat, com apunta la Sofia Magaling, de 17, a Ràdio 4.
21: En aquesta edat, els joves estan formalitzant i estan com aprenent sobre el món, i que hi hagi un influencer que et digui qualsevol bajanada, doncs no afavoreix el creixement.
10: Segons explica la psicòloga Meritxell Pacheco, aquesta casa, a les plataformes, els testimonis es multipliquen per l'efecte viral.
22: Els testimonis poden també tenir conductes més extremes, tant sigui en una defensa aferrissada de l'atacat, perquè justament això també li dona una rellevància a nivell social i a l'entorn d'aquella persona que està sent atacada, o sumar-se al comentari d'odi.
10: L'odi es propaga amb rapidesa a internet, afavorit per un algoritme que cerca maximitzar beneficis empresarials. Javier Aguilera, sociòleg, en declaracions a Ràdio 4.
23: El enfado, la violència verbal, la violència simbòlica i el conflicte, pues genera mucho engagement.
10: Cada vegada són més freqüents els missatges massius llançats per bots.
23: Porque hay muchas campañas de bots y de promoción de contenidos de odio desde la ultraderecha enganxen en la població i entonces la població los reproduce.
10: Establir una regulació europea planteja reptes per les pressions de les grans tecnològiques i per la naturalesa transnacional d'aquestes. Aquí l'executiu espanyol perseguirà l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i prohibirà les xarxes als menors de 16. Segons Inclusió, a més, les plataformes van retirar 2 de cada 3 missatges d'odi denunciats al març.
3: Més coses, els grafitis són un dels principals malsons de Rodalies. Una pintada que es fa en menys d'un minut i que immobilitza els trens durant dies fins que es poden netejar. Només l'any passat es van veure afectats 1,4 milions de viatgers per aquests actes vandàlics que van costar 7 milions i mig d'euros. S'ha reforçat la vigilància amb drons als punts més crítics. Maria Huguet.
24: Rodalies va registrar gairebé un miler de pintades l'any passat i va haver de netejar una superfície equivalent a uns 7 camps de futbol. Les estacions amb més incidència són les de Montcada i Bifurcació, Bifurcació, Estació de França, Granollers Centre, Cornellà i Sant Vicenç de Calders. Amb una mitjana de 2 trens immobilitzats al dia, Renfe ha incorporat un nou producte que permet netejar els trens de manera més ràpida. L'operador ferroviari també preveu ampliar les estacions habilitades per fer aquesta tasca al llarg d'aquest any, cosa que permetrà ser més àgils i resoldre abans les incidències. Tot això en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per evitar que els grafiters accedeixin a les estacions. Rodalies va gastar més de 7 milions d'euros en arreglar els trens.
3: Homenatge pòstum a aquesta hora a l'arquitecte Oriol Buigas en el seu centenari. S'ha descobert una placa al lloc on va néixer, al carrer de Casanova 71, i s'ha donat el tret de sortida a les activitats de l'any Buigas per reivindicar el llegat cultural i urbanístic de l'arquitecte i pensador. Jordi Valls, regidor de l'Ajuntament.
0: Tots sabem que Oriol ha estat un arquitecte i urbanista que va liderar la transformació de la ciutat de Barcelona, que va higienitzar el centre, monumentalitzar la perifèria, i és l'home que va dibuixar la nova Barcelona. I va exposar la necessitat de superar les diferències socials amb el centre i les perifèries, amb una concepció global de la ciutat, amb les grans transformacions olímpiques i també l'obertura de la ciutat al mar.
3: I homenatge també a una companya d'aquesta casa, la Pilar Sanpietro, 42 anys de professió a la ràdio, que han estat reconeguts avui per companys i col·laboradors dels seus programes, ara que ha arribat a la jubilació. L'escenari no podia ser d'una altra manera un jardí.
1: Jo estic supercontenta de que hagi arribat aquest dia. És un dia bonic. Fa massa temperatura de la que hauria de fer en un mes de maig, evidentment, ja ho dic jo amb l'emergència climàtica, però per sort a ciutat tenim aquests refugis. Això són els autèntics i veritables refugis climàtics. I per tant, l'important és que n'hi hagin tots els possibles. Jo penso que la ràdio pública és un element, una eina necessària per donar informació de tot allò que passa i que ningú altre donarà.
3: Felicitats, Pilar. I seguim. La potència de l'arxiu fotogràfic com a testimoni històric és un dels eixos del Festival Lumínic, que comença avui a Sant Cugat del Vallès amb una dotzena d'exposicions encapçalades per noms com el de Català Roca i Antoni Campanyà, però també autors contemporanis com Ferran Freixa, Aleix Casademunt i Irene Visa. Montse Soto.
2: La poètica de la fotografia és un dels eixos que travessa aquesta 7a edició del Lumínic a Sant Cugat, amb exposicions com La pell de Barcelona, de Català Roca, en l'Arxiu Nacional, però també La capsa vermella, una aproximació a l'arxiu ocult format per 5.000 imatges de la Guerra Civil Espanyola d'Antoni Campanyà, un autor que va viure a Sant Cugat i que van descobrir els seus nets a Valldoreix després de la seva mort, tal i com destaca Marc Vidal, codirector del Lumínic.
4: Però bueno, ell aquelles fotos les positiva i les amaga i no les ensenya mai més, i es mor i no ho explica. I són els seus descendents que troben aquelles imatges i que diuen, hosti. I a nivell compositiu és un fotògraf també molt innovador per l'època. Tipus de punt de vista que fa, com més baixos, com molt innovadors, es nota la seva formació que havia anat a Alemanya a aprendre, llavors sí que es nota que hi ha un avenç, o sigui, passa del pictorialisme, que era una mica de fotografia de saló, a un tipus d'enquadre molt diferent.
2: I tot en un certamen que reuneix també veus destacades de la fotografia catalana contemporània com Aleix Pladamunt i Ferran Freixa i talent emergent com Yaiza Hernández i Irene Visa. Aquesta última ha fet una residència a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona i ha elaborat un conjunt de publicacions sobre l'empremta que deixen els arxivers sobre cada imatge.
8: I llavors me n'adonava que, depenent del caràcter de l'arxiver, posava una informació o una altra, no? I posava més salsa o hi posava més informació de la que la pròpia foto tenia, no? I això em va interessar moltíssim.
2: Les mostres es poden visitar fins al 12 de juliol i aquest cap de setmana tot plegat es completa amb un mercat d'autor a Mercantic.
25: De totes les mujeres que habitan en mi, juro que hay algunas que yo ni conozco.
3: Vanessa Martín, Queralt Lahó, Zolia Cali són algunes de les veus de la 5a edició del Festival Teta de Tarragona, que se celebra aquest cap de setmana al Camp de Mart, amb el denominador comú del feminisme i sota el lema Més veus, més ritme, més futur. A banda dels concerts, aquesta tarda s'instal·larà l'espai d'aliances perquè entitats i projectes feministes del territori es puguin donar a conèixer. Montse García Biosca, responsable de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona.
26: El lema d'enguany, més veus, més ritme, més futur, perquè es creiem que ocupar l'espai públic des de feminisme és una manera molt directa de transformar la societat.
3: Els concerts es fan a l'Auditori del Camp de Mar, mentre que als jardins hi ha sessions de DJ i un concert de la banda tarragonina Les que faltaven aquesta nit.